Everybody, your body. La fórmula de Ràdio Caldes. Everybody, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Sansa. So warm. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: la fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: a sexy bitch.
1: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
1: Let's go.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà 2 hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia.
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i...

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en la piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

Everybody, your body. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure el fenomen.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112.
2: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: Anem a conèixer, doncs, la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També al Pla de Lleida les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
0: D'altra banda, el Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
0: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
2: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Julia Cup.
2: Els blaugranes es van imposar el Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per l'idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i ara estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. Aquest eclipsi, si una cosa ha portat i portarà, és negoci.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials la nit del 12 al 13 d'agost. Ens n'informa Norma Lebrero.
4: A les Terres de l'Ebre l'eclipsi es podrà veure des d'un caiac, des d'un veler o amb una copa de vilamà. Són moltes de les activitats que s'han programat al voltant d'aquest fenomen astronòmic, però els restaurants, que tenen unes vistes privilegiades, són els que ofereixen una experiència especial mentre veuen com la lluna oculta el sol. Jordi Casell és xef del restaurant Les Moles i Jordi Mauri, gerent del Racó del Camí.
5: Mentrestant, l'orquestra que ve, que és una orquestra de 20 persones, ens acompanyaran una música que hem escollit entre tots per la pujada, que entenem que és l'acertada. Després pujarem aquí dalt.
6: Ficarem cadires aquí perquè puguen apreciar des d'allí la posta de sol i l'eclipse, i musiqueta de fondo, això sí, i per a poder disfrutar més que res d'este moment, bé, de lo millor possible i recordar-m'ho tota la vida.
4: A Lleida Ciutat ja no queden habitacions disponibles per aquell dia per menys de 200 euros. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
7: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, amb un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% motiu de l'eclipsi.
4: I a Prades tenien reserves fetes des de fa un any. Mireia Sanz és directora del càmping.
8: Estem veient doncs, que la previsió doncs, de l'anticipació de reserva ha sigut molt més alta que l'habitual i és doncs, per l'eclipsi doncs, aquest 12 d'agost que òbviament doncs, farà que tinguem el càmping doncs, ja fa mesos que el tenim ocupat.
4: A la casa rural de Mas la Torre d'Aitona van rebre la reserva d'un grup d'amics d'Anglaterra ja fa un any.
0: Com veiem, a pocs dies per a l'eclipsi total de sol, la ciutat de Tarragona és una de les que registra les últimes reserves als hotels i càmpings.
2: Els equipaments arribaran a un ple tècnic amb una ocupació d'un 95%. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona explica que l'agost de per si ja és un mes molt bo i que precisament aquesta setmana de l'eclipsi sempre és la de màxima ocupació al territori. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica que els visitants tindran l'oportunitat de veure un fenomen únic i que tot plegat també els ajudarà a fer encara més promoció de la destinació.
10: Estem segurament en la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, ha succeït amb aquesta data. Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
9: El mercat principal a la Costa Daurada a l'agost és el francès i el britànic.
0: I com estem descobrint aquestes darreres setmanes o fins i tot mesos, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost no només desperta l'interès dels aficionats a l'astronomia.
2: La previsió d'una gran afluència de visitants també ha obert la porta a un nou negoci per a alguns particulars, que han vist en aquest fenomen una oportunitat per treure'n rèdit econòmic. Des de Canal Reus, Alba Corxeró.
11: L'eclipsi no només és un atractiu astronòmic, també ho és per les butxaques d'alguns dels nostres veïns i veïnes. Plataformes com Airbnb o Booking, però també Wallapop o Reddit, s'omplen d'anuncis de propietaris que posen en lloguer parcel·les, terrats i altres espais, amb vistes privilegiades per obtenir-ne un benefici econòmic. Tarragona, Reus, Cambrils o Salou són algunes de les destinacions més buscades en aquestes plataformes, on el turisme de sol i platja es combina ara amb l'astronòmic. Els preus poden ser molt diversos, des d'experiències que parteixen d'una vintena d'euros per només un parell de minuts, fins a propostes que arriben als 2.000 per una setmana ben completa. Una diferència que depèn en bona part de l'espai, la ubicació i els serveis que s'ofereixen. La creativitat també s'ha fet un lloc en aquest nou negoci. Més enllà dels allotjaments tradicionals, hi ha qui ofereix parcel·les particulars per instal·lar-hi una tenda de campanya i contemplar l'eclipsi, però també hi ha qui posa a disposició dels interessats les seves embarcacions, tant al mar com als rius, per viure el fenomen d'una manera més especial. Tot plegat és una mostra de com un fenomen astronòmic excepcional també pot convertir-se en una oportunitat de negoci per als particulars que disposen d'un espai amb bones vistes. Això sí, abans de reservar és important assegurar-se que des d'aquell lloc l'eclipsi és realment visible.
0: Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit també ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del proper 12 d'agost.
2: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coll d'ampolla que obliga a preservar al màxim la capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
12: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
13: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
12: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a quatre vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
13: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim quatre vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes quatre sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes quatre vàlvules, diguem-ho així, no? Quatre aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
12: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
0: Veure aquest eclipsi solar també requerirà prendre algunes precaucions, i és que els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles. De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens ho explica Núria Pereira.
14: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
15: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipsi, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
14: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
16: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
14: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
0: Parlem ara de la meteorologia. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
2: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, o els 45,1 litres al Lac Redon, o els 21,1 litres a la Seu d'Urgell. També va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes, amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
0: També hi va haver afectacions a les carreteres. La C-13, per exemple, va patir diverses incidències a Rial per un arbre que va obligar a tallar la carretera en sentit sord. Llavors sí, per la caiguda de quatre arbres amb afectació total de la circulació, o a Espot, amb la carretera tallada per l'aportació d'aigua d'una torrentera.
2: La C14 també va patir problemes a Organyà, a Montall, en tots dos sentits al túnel dels Tres Ponts, i a la Ribera d'Urgellet, a Montall del túnel de Montant. Finalment, la Nacional 145, un despreniment de roques a les valls de Valira, va ocupar tota la calçada, i a la Nacional 260, un arbre va caure a la via d'Isòvol. Totes les incidències registrades a les vies principals han quedat resoltes i la circulació s'ha restablert amb normalitat.
0: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
2: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
0: El Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
0: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries al Plater. A les Terres de l'Ebre se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
2: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
17: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
0: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions. Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9, al quilòmetre 11 de la BV-3008, entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
2: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Per Rot i el quartet han presentat el disc El frec i la bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra, que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'avui dissabte, d'ahir dissabte, ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas del Festival Peralada, que ha acollit aquesta nit a l'Església del Carme un recital líric protagonitzat per la soprano Sara Blanc i el tenor Michael Spires, amb Julio Zappa al piano.

0: El concert ha situat el Bel Canto com a eix d'un programa que ha recorregut l'òpera italiana i francesa, la sarsuela i la cançó, amb obres de compositors com Rossini, Puccini, Donizetti, Ambrosi Tomàs, Sorazábal, Chapi, Jiménez, Nieto i Panella. Entre els moments més destacats del recital hi ha hagut les interpretacions conjuntes de Caro Elisir Sei Mio i de l'Elisir d'Amore i Torero Quiero Ser del Gato Montés, que han posat en relleu la versatilitat, el virtuosisme i la teatralitat dels dos intèrprets.
1: I seguim amb cultura, en aquest cas la cultura popular de Palafrugell, que viatjarà fins a Suècia. I és que la soprano Eva Ribas i els gegants del municipi del Baix Empordà formaran part de la delegació catalana que participarà a la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk.
0: Es farà la setmana vinent, de divendres a diumenge, a Estocolm. Ens l'informa des de Ràdio Palafrugell Ferran Castelló.
2: La trobada reunirà 42 grups i prop de 1.200 participants per mostrar la cultura popular catalana a la capital sueca. Eva Ribas hi participarà com a membre del cor de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que farà 6 concerts durant tot el cap de setmana.
3: No t'imagines que hi ha tantes coses diferents de cultura catalana i en un cap de setmana, és que t'impregnes, clar, jo havia ballat molts anys a l'Esbart, d'ensaida de Palafrugell. Clar, és que ho veus tot, no? Els esbars, les castellers, tot.
2: També hi participaran els gegants de Palafrugell que celebren enguany el 30è aniversari de la colla, com destaca Miquel Muñiz.
4: Estem molt emocionats de poder anar fins a Estocolm amb els gegants, representant el fet geganter de les comarques gironines i també el nostre poble. I això que ens fa molta il·lusió poder participar en aquest aplec internacional.
2: En els darrers mesos, la colla també ha participat en intercanvis a França, al País Basc i l'Aragó.
1: Són les 2:21 minuts. Moment de passar als esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb futbol perquè el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia Julia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià, amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge, dia 16, a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal destaquen el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
6: El jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
7: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé, la veritat que ha sigut una sorpresa per tots i res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest matí ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: Per la seva banda, l'Espanyol també va perdre l'últim amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
8: Joder, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso el tema del árbitro porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: Qui també va perdre va ser l'Espanyol femení. En un altre amistós també jugat ahir, les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol pericú el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
9: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Més amistosos en aquest cas d'equips femenins per a aquesta tarda a les 6 Barça B, Europa en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I el torneig d'històrics del futbol català, Badalona i Europa jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el vuitè títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
10: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, a Europa i Sant Andreu van empatar a un i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscarà el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem precisament Nil Ruiz, porter dels Arlequinats.
11: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra. Perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La penya ha anunciat el segon fitxatge de la temporada per a l'equip femení a la Lliga Challenge.
0: Si ahir confirmava la pivot nord-americana Alana Ros Micheus, avui ha estat el torn de l'aler catalana del Lima Horta Emma Trawali, que signa per una temporada.
1: I acabem amb ciclisme perquè avui s'acaba el Tour de França.
0: La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua setena a la general a 5 minuts i 5 segons de la nova líder, la neerlandesa Demi Vollering.

0: Comunicació local. Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graciani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
2: No hagas eso. Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
3: ¿A que sí?
2: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
1: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
4: Sí, esta sí que no te la espera. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
1: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graciani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
5: Impacto inminente!
1: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
6: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
7: ¿Cuánto tiempo?
8: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
1: En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
9: ¡Tiburón!
10: Todo va a salir bien.
11: ¿Sabías que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
0: La xarxa de comunicació local.
12: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
12: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que ha començat i avui estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen.
14: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
12: Repassem ara les altres notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
14: Bon dia, Eduard.
12: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
14: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
12: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
15: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta aixafogó. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment el Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
12: I per la seva banda, el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
14: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
12: I en successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
14: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
12: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Giulia Cup.
14: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
12: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa, i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. L'eclipsi, això sí, si una cosa ha portat i està portant, és negoci. Per exemple, allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials i úniques la nit del 12 al 13 d'agost.
14: En localitzacions com la ciutat de Lleida o poblacions properes, els allotjaments han penjat el cartell de ple. L'increment de visitants s'ha notat molt en els preus. Passar la nit els dies 12 i 13 d'agost a la Plana de Lleida en un hotel costa 3 vegades més del que costaria habitualment a ple mes d'agost. Ens n'informa des de Lleida Televisió, Judit Montoy.
3: L'allau de visitants per veure l'eclipsi ha disparat el preu de l'estada a la capital del Segrià, on la majoria d'hotels ja han penjat el cartell de complet.
7: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% en motiu de l'eclipsi.
3: Els allotjaments rurals de les poblacions properes també han notat l'increment de les reserves per aquest fenomen astronòmic. És el cas del Mas Torre Roca, a Itona, on ja ho tenen tot reservat des de fa un any.
9: La casa rural que tenim té 3 habitacions, és per 7 persones. Nosaltres ja fa un any que tenim la reserva feta per aquesta setmana de l'eclipse i són estrangers.
3: Anglaterra o Suïssa són algunes de les procedències dels turistes que s'allotjaran a la zona. Ara totes les mirades estan posades en el temps, a la recerca d'una meteorologia que permeti gaudir plenament de l'espectacle.
12: Aquest fenomen de l'eclipsi del proper 12 d'agost també ha fet néixer iniciatives curioses i singulars. És el cas d'un fori pastisseria del Vendrell que ha creat unes postres exclusives inspirades en aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
10: El pastís creat al Vendrell té diferents capes que van en consonància amb tan magne esdeveniment, recreant la lluna, cobrint el sol. Ho explica la responsable de la pastisseria Passions, Míriam Esplugues.
16: El que se'ns va acudir és fer servir una galeta sablé que aboca aquest sol, després el farcim d'una marmelada que fem nosaltres amb préssec de l'Urdal, que representa una mica la lluminositat que s'eclipsarà, i a sobre hi hem posat el brownie, que és un brownie fet amb xocolata del 70% i a nous, i que a més ens dona aquesta textura que recorda una mica els cràters de la Lluna. I llavors el conjunt ens representa una mica aquest eclipsi més dolç.
10: Són unes postres exclusives de les quals se n'ha fet una edició limitada i que només es podran adquirir fins la setmana que ve.
16: Creiem que és una proposta molt xula, una manera d'acabar aquest sopar del dia de l'eclipsi recordant el moment que s'haurà viscut una estoneta abans.
10: Una creació que posarà el punt dolç a una jornada tan esperada per a molts.
12: I per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i cap a Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
14: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit. Un coll d'ampolla que obliga a preservar la màxima capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
17: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
18: El que ens preocupa més és l'AP7 quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
17: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a quatre vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
18: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim quatre vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes quatre sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes quatre vàlvules, diguem-ho així, no? Quatre aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
17: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
12: Veure aquest eclipsi també requerirà prendre algunes precaucions. Els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles.
14: De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens dona tots els detalls, Núria Parera.
19: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
20: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12-2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipsi, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
19: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
21: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
19: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
12: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
14: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, els 45,1 litres a l'Agredon o els 28,1 litres a la Seu d'Urgell. També hi va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
12: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un altre avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
14: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
12: Parlem ara del Plater, perquè el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions a aquesta eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
14: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
12: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries a aquest Plater. A les Terres de l'Ebre, per exemple, se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
14: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
2: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
14: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop també finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions.
12: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
14: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 al quilòmetre 11 de la BV-3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
12: Més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
14: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
12: I encara més successos perquè els Mossos investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona, segons ha confirmat l'ACN, de fonts policials. L'incident s'ha produït minuts abans de les 5 d'aquesta passada matinada al carrer d'Almansa i no consten ferits.
14: Precisament en aquest mateix carrer de Nou Barris va morir dijous passat un home per ferides d'arma blanca. Segons les primeres informacions, els Mossos no relacionen els dos fets i apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i deixant abandonats dos vehicles a la zona.
12: Entrem ja en crònica local i comencem parlant de salut. Una estudiant de batxillerat gironina, la Irene Castro Ruiz, ha dedicat el seu treball de recerca a la síndrome de Leigh, una malaltia neurològica mitocondrial minoritària que pateix la seva cosina de 3 anys, la Martina.
14: Aquesta síndrome afecta el sistema nerviós central, fet que li pateix que tingui una manca d'energia que produeix grans dificultats per poder dur a terme qualsevol activitat del dia a dia. Ens donen tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
4: La Irene ha estudiat l'efecte que té la quinoteràpia que es tracta d'un ús complementari de cavalls, com animals que ajuden a millorar la salut física, emocional i social dels pacients. I com bé explicava a Televisió de Girona la Irene, aquest tipus de tractament pot tenir un paper molt important per la lluita contra malalties que afecten el sistema nerviós.
5: Bueno, el cavall produeix un moviment tridimensional que és el mateix que nosaltres fem quan caminem, llavors genera uns impulsos, activa doncs, el tronc i ens, doncs, això ajuda també doncs, a poder caminar millor.
4: Amb tot, el gran objectiu és poder donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària que afecta la seva cosina Martina i també conscienciar sobre l'existència de tantes altres malalties mitocondrials que, en ser poc conegudes, a vegades costa trobar ajudes.
12: Seguim parlant de salut, en aquest cas de la cutània, perquè fer-se fotografies de la pell un cop l'any pot ajudar a detectar a temps possibles lesions.
14: És una de les recomanacions dels dermatòlegs davant l'augment sostingut dels casos de càncer de pell. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
22: El càncer de pell creix un 4% cada any i ja és el tumor més freqüent a Catalunya. Tot i això, més del 80% dels casos es podrien prevenir amb bons hàbits. Evitar el sol durant les hores centrals del dia, cobrir-se amb roba, barret i ulleres i fer servir crema de factor 50. La detecció precoç també és clau. Escoltem el dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, Alejandro Lobato.
23: El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. Jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no.
22: Cal consultar el metge davant d'una piga que canviï de forma, mida o color, que tingui les vores irregulars o si apareix una lesió nova i diferent de la resta.
12: Canviem ara de tema. Parlem d'agricultura. L'allotjament de turisme rural Mas Palou incorpora un ramat de cabres al seu projecte. Un dels aspectes més destacats d'aquests ramats és la seva contribució a la prevenció d'incendis. I és que en alimentar-se del sotabosc, les cabres ajuden a reduir la vegetació acumulada i a mantenir els espais forestals en millors condicions.
14: Segons expliquen els responsables, el ramat és capaç de netejar prop de 2.000 metres quadrats de terreny en només 4 dies. Des de Ràdio Vilafranca, Mireia Romeu.
24: Conèixer de prop la vida d'un ramat de cabres, descobrir la feina del pastor i tastar els formatges elaborats. Aquesta és la proposta del ramat Mas Palou al Pla del Penedès, una iniciativa que vol acostar la ramaderia extensiva a tots els públics a través d'una experiència en plena natura. Les visites permeten acompanyar el ramat durant una passejada pels terrenys de la finca, mentre els participants coneixen el funcionament del projecte i el dia a dia de la cura dels animals. L'activitat finalitza amb un maridatge de formatges artesans elaborats amb la llet de les cabres. L'activitat està pensada per tots els públics, des de famílies amb infants fins a persones interessades en la natura, el món rural o l'elaboració de productes artesans.
25: Nens de 3-4 anys s'ho passen pipa, no?, perquè de cop és tot un món que se'ls desperta, no?, i que són petits pastors. Després han vingut gent més adulta, no?, i és aquest punt de dir, ostres, el Penedès no només es fa vi, sinó que també hi ha animals, no?, i que tenim una sort de viure on vivim.
24: Amb aquesta iniciativa, Mas Palou combina la divulgació, la producció artesanal i la gestió sostenible del territori, oferint una activitat adreçada tant a famílies com a qualsevol persona interessada a conèixer de prop el món de la ramaderia extensiva.
12: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquesta nit passada al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Parrot i el quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'aquest dissabte ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça, que no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal han destacat el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
3: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
4: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest mateix ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: I per la seva banda, l'Espanyol també va perdre, en aquest cas, el seu darrer amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
5: Jode, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo tropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso el tema del árbitro porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: L'Espanyol femení, per la seva banda, també va perdre en un amistós jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol perico el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
6: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Aquesta tarda tenim més amistosos de futbol femení. A les 6, Barça B, Europa, en aquest cas a porta tancada, i a les 7, AM, Espanyol B.
0: I els torneigs històrics del futbol català, Badalona i Europa, jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el 8è títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
7: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a 1 i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscaran el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem Nil Ruiz, porter escapulat.
8: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així. Llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra. Perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: I a banda de l'històrics, ahir dissabte de molts amistosos de pretemporada. Repassem els resultats.
0: Girona B i Barça Atlètic van empatar a 1. Peralada va quedar 1 i el Terrassa en va marcar 2, guanyant els de la capital de al Vallès Occidental. Fundació Grama 0, Manresa 0, Tona 0, Espanyol B també 0 en un altre empat, i Cornellà 1 i Cerdanyola 1, també un empat. En aquest cas, victòria del Mollerussa davant del Fraga, i el Sant Cristóbal Muntanyesa també van empatar 1, igual que van fer el Nàstic i el Girona. Precisament d'aquest partit escoltem a Xisco Campos, entrenador dels tarragonins.
9: Avui hem donat una passa endavant i crec que ets donant l'enhorabona, perquè crec que era el que li donàvem l'estaf i ho han fet tal com el nen hem demanat. Per tant, molt contents i feliços de seguir donant passes endavant, que crec que és important en aquestes altures.
1: Per aquesta tarda encara hi haurà un parell més de partits de pretemporada. A les 7, Calafell, Fundació Grama, i a les 9, Olot, Sabadell. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono, no, no em dono temps. O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
3: Ves al bar.
2: No, ves a la
4: copisteria.
2: A demanar que et fotin fora i a la ràdio.
5: Clar, Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 77.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
10: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

amics ni els amants. Els somnis somiats, els moments viscuts són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar. Tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a bregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs a...

costella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 9:15 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: of America.
1: Ooh, baby, I love your way. Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
3: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
1: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit, i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues.

Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fai el cor. La primavera.

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Welcome to the Eclectic Connection. Welcome to the Secret Garden. Today we are gardening with our own music. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui ens trobem al Jardí Secret, en companyia de la música que estimem, lluny d'un món cruel, de males notícies i pressió mediàtica. Només volem bones vibracions per compartir moments incombustibles. I així comencem amb aquest jardí crepuscular. This Twilight Garden, The Cure.

This Twilight Garden, aquest jardí crepuscular, extret del recopilatori Join the Dots, unim els punts per connectar amb les cares B's dels Cure, la discogràfica Fiction del 92. I ara seguidament passem als REM en directe des d'un EP anomenat, aquí el tenim, era un EP de fet Chronic Town, una crònica d'una ciutat que es va editar el 1982, al Jardí de Nit en directe amb els REM, Gardening at Night.

Galaxy 500. És un jardí melancòlic, Victory Garden, extret del segon àlbum dels Galaxy 500, On Fire, 1989. I ara passem als Divine Comedy, el seu àlbum, el seu debut, bueno, no era el debut, perdoneu, era el 1998. Eric the Gardener, vull dir el jardiner, que va inspirar aquest tema dels Divine Comedy inclòs al disc Fin de Segle, una història de finals del segle XX, Divine Comedy.

Continuem amb la connexió Garden, Secret Garden, aquest jardí secret amb PJ Harvey, des de l'enigmàtic jardí extret del quart àlbum editat amb Island Records. I això que escoltes és Sun Kill Moon, el 2015. Garden of Lavender, l'interminable jardí de la banda, composat pel Mark Kozelek, inclòs al disc Universal Themes, temes universals, Sun Kill Moon.

0: I felt when I opened the box and saw a guitar inside.
1: Amb Banjo Pego de l'estudi sempre té companyia. Com t'ho fas, nen? Obrim les orelles al món.

Steve Gunn, Millie's Garden, fusionant la guitarra, la tradició amb l'avantguarda. Temes com aquest jardí extret de l'àlbum Way Out Weather, el temps allà fora. Sortim amb la connexió eclèctica, estem fent feines, tasques de jardineria aquí, amb Steve Gunn. I ara seguidament amb els Cramps, en 1981, amb els seus bonics jardins, Beautiful Gardens. Extrets de l'àlbum Psychedelic Jungle, la jungla psicodèlica dels Cramps.

Silver Apples, Walking the Garden. Caminem al jardí dels Silver Apples, un àlbum gravat en 1970 i editat en 1998, una experiència electrònica per les nostres orelles. I ja passem a Hong Kong Garden. Aquest és el hit extret del disc Scream, com un crit, el debut discogràfic de Siouxsie and the Banshees, 1978.

When your garden is overgrown. Quan el teu jardí està descuidat. Paul Weller, 2012, l'àlbum en el que es troba aquest disc és aquest tema, vull dir, Sonic Kicks. Són patades sòniques que estan dedicades a un tema inspirat al Syd Barrett, el primer vocalista dels Pink Floyd. I ara passem a un jardí danès des de Dinamarca, Trent Muller. El 2019 ens arriba amb un tema, In the Garden, el misteriós jardí que extraiem del recent disc Observe, Trent Muller.

Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Into the Garden, Parker Courts, en 2014. És un sensacional tema, mig instrumental, que hem extret del Sunbathing Animal, tranquil com un animal prenent el sol. I ara passem als Calexico. El 2006 editaven Ruin Garden, aquest jardí de runes, forma part del cinquè àlbum dels Calexico, 2006.

0: Sintonitza la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.
1: All right. This is the end, my friend. Marxem amb aquest jardí a la primavera. Steve Gunn i Kurt Vile, el 2015, editaven l'àlbum Parallelogram. Un magnífic tema que dura més de 10 minuts, però pràcticament se'ns acaba el temps. Ens queden 3 minuts de connexió i aquí ens acomiadem amb aquest jardí. Des del jardí secret de la connexió eclèctica, us desitgem bona nit i bona sort. Be good.

Hello again, be good on your radio. Welcome back to the summertime. This is the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes. Torna l'estiu amb aquesta sessió de temes connectats amb l'estació més calenta de l'any. Us proposem 19 cançons sota el subjecte Summer. Una sessió per refrescar les nostres orelles. Move your feet to the summer song.

Hem començat movent els peus al ritme de la cançó de l'estiu Summer Song amb els Yacht, un iot que ens porta llums misterioses del seu àlbum Sea Mystery Lights al 2009 des de Portland. Ens fa moure els peus. I ara passem al més recent àlbum de l'ex-Go-Between des d'Austràlia, Robert Foster, al 1999, edita Inferno, aquest australià que ens proposa un estiu des de Brisbane, inclòs el seu recent disc, que és aquest Inferno, Robert Foster.

Don Summer Morning. Despertant delicadament un matí d'estiu amb Britta Phillips. Un tema del seu últim disc en solitari, el 2016 editava Luck or Magic, sort o màgia. Doncs és la companya del Tim Wareham, dels, de fet formen part dels Luna, i aquest era el seu disc, sort o màgia. Ara continuem amb aquesta connexió dels temes de l'estiu. Summer Song és també el títol d'aquest tema dels Decembrists, que van editar el 2006 al seu àlbum The Crane Wife, una cançó d'estiu també des de Portland amb els Decembrists.

Divine Comedy, The Summer House. El Neil Hannon ens porta a la seva casa d'estiu des del seu tercer disc Promenade, amb els Divine Comedy 1994. Connectem, seguim connectats a l'estiu. The Summer Connection amb els Cure. 1988, és un tema atípic, és una cara B dels Cure, el tema Snow in Summer, el neu a l'estiu, inclòs a un recopilatori anomenat Join the Dots, tot és possible a l'estiu, fins i tot aquesta és la neu dels Cure, a la cara B del single Just Like Heaven, The Cure.

Summer of 13, l'estiu del 13, puja i baixa. Des de Glasgow, el Malcolm Middleton, el component dels Arabs Trap. Un tema del seu àlbum, de fet, és el mateix títol, Summer of 13, del 2016. I ara ens anem a Manchester, amb els Courtineers. El 2014 ens proposaven aquest estiu, un estiu que està inclòs a l'àlbum Concrete Love, Amors d'estiu, des de Manchester, amb el quart àlbum dels Courtineers.

There is no cure. There is no cure for the summertime blues. El blues del 20th Century Boy, el Mark Bolan amb els T-Rex en 1976, amb aquesta glamurosa versió del clàssic composat per Eddie Cochran, com ja sabeu. I ara continuem amb aquesta connexió del summer, l'estiu que puja als graus de temperatura amb els Galaxy 500, un tema extret de l'àlbum This Is Our Music, aquesta és la nostra música, 1990, els Galaxy 500, amb el tema Summertime.

Summertime, 1969, Cheap Thrills, emocions barates des del debut discogràfic de Janis Joplin, vull dir, amb Big Brother Holding Company. Cheap Thrills, amics i amigues, continuem amb aquesta connexió i les seves emocions estiuenques. Des de Noruega, els Kings of Convenience, el 2001 editaven Quiet is the New Loud, el silenci és el 2001 editaven.

Roll Along Summer, el Paul Weller el 2005, As Is Now, tal com és ara. En aquell cas, el 2005, rodàvem a l'estiu a l'excomponent dels Jam i del Style Council i ja, de fet, definitivament és en solitari, fa molt de temps. Passem a un grup escocès, els Belle & Sebastian, des de Glasgow, amb aquest tema anomenat Wasting, o Summer Wasting, vull dir.

Summer Years, els anys eterns d'estiu, Death Cab for Cutie. 2018, thank you for today. Estem agraïts de compartir moments incombustibles. Aquest és l'últim disc dels Death Cab for Cutie que ens acompanya amb aquesta connexió amb l'estiu. A l'estiu també plou i des de Glasgow ens arriba aquesta pluja escocesa. Amb els Pastels, el 2013, Slow Summits, una pluja d'estiu que ens arriba sense pressa, sense pausa, pausa vull dir, amb aquests Pastels. Cims lents, Slow Summits.

amb Joanjo Feigo. De l'estudi sempre té companyia. Com t'ho fas, nen? Obrim les orelles al món.

Till the Summer Comes Undone. Fins que l'estiu es desfà. Arribat a la connexió, arribat el moment d'acomiadar-nos. Yo la tengo. The Summer, Els Prisioners de l'Amor, Prisoners of Love, era l'àlbum quan l'estiu se'ns anava des de Hoboken. I passem a Yo la tengo a Luna, la lluna, vull dir. Indian Summer seria com un estiu després de l'estiu. Ens separem, però tornarem. Tornarem a trobar-nos a la connexió eclèctica. Gràcies per escoltar. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
1: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
2: una cosa
1: no em
2: dono
1: temps. O sigui, el viatge d'anar de tornada...
3: Clar, jo vés al bar.
1: No, vés a la manà que et fa tinc fora i a la ràdio.
4: Clar,
1: a la,
4: què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
5: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
6: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
7: Nom.
8: Conxita Granger Veleta.
7: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
7: Matrícula.
8: 62.480.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 77.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

type. A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Let's go, girls.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. No limit in the sky that I won't fly for you.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.